escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Ich liebe den Sommer.
1: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: s'ha anat transformant en un gueto lúdic, on s'ha permès, amb la connivència de diferents institucions i poderosos lobbies, que es desenvolupessin activitats i usos que no només no responien a les necessitats dels veïns, sinó que també han incorporat externalitats molestes i negatives al nostre dia a dia. Botellots a totes hores, massificació de bars i terrasses, invasió de practicants de l'skate, llauners, i tot això acompanyat d'incivisme i, massa vegades, de brutícia.
1: Des de la xarxa veïnal del Raval queremos levantar nuestra voz para decir basta. Somos conscientes de que vivimos en una ciudad y que eso comporta una serie de ventajas e inconvenientes. Los vecinos necesitamos vivir con un nivel de decibelios que no superen todos los días y a todas horas niveles nocivos para la salud y, en consecuencia, para poder llevar a término una vida normal. No pedimos más.
0: Prou soroll, silenci, el soroll mata. Xarxa veïnal del Raval, comissió del soroll.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: vigili. Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?
6: Vamos allá.

Hola, bona tarda. Benvinguts una setmana més aquí al 91.4 l'FM d'Escarlata O'Hara.

0: I bueno, avui programa en directe però telemàtic, no estem als estudis de Contrabanda, estem fent com una emulació dels antics estudis de Plaça Reial, aquí amb una temperatura de pràcticament 30 graus, però bueno, us hem preparat un especial pre-final de curs. Bona tarda, Àlex.
1: Hola. Molt bona tarda. Quins records, allà a l'estudi de Contrabanda amb el ventilador aquell suant. Bueno, estem millor aquí ara a l'Ateneu, sí, sens dubte.
0: I bé, avui hem preparat un àlbum especial, doncs, revisant les novetats discogràfiques que han anat sonant durant la temporada. Com que n'hi havia moltes, ens han agradat. Realment aquest any ha sigut bastant productiu. Hem decidit com separar un dos capítols i avui ens centrarem més en les novetats a nivell estatal i hem deixat ja pel següent programa doncs, un repàs més de novetats a nivell internacional. I comencem ja perquè hi ha bastanta cosa per posar. Comencem amb un tema del darrer treball dels Oldians, un treball que va sortir a finals de setembre de l'any passat, principi de temporada. El treball aquest que van treure doncs, que versionant els seus propis temes però en català. I escoltarem una cançó d'aquest treball titulada El lluitador.

Continuem amb el repàs de les novetats estatals i també una que va sortir al setembre, ja és just començar la temporada, una de les bandes que més ens agraden aquí al programa, els Acats, van treure el tercer volum d'aquests EPs que treuen ell fent les seves versions especials, la Gogo volumen 3, i bueno, posarem el tema que va llançar com single, el 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Bé, seguim, i un dels discos que també més ens ha agradat és un disco que van treure la gent de Bristol Records a finals de novembre, de Amica Rude, es titula Tesca and the Abstract Truth, i és un homenatge al mític saxofonista Oliver Nelson, de Blues and the Abstract Truth, i és una reversió d'aquest LP en versió Skyjazz. La veritat és que si us agrada aquest estil, l'Skyjazz i tal, aquest és un discàs. L'original ja és un molt bon disc, però bueno, aquest passat per el filtre de l'Sky jamaicà sona prou bé, i bueno, jo personalment és un dels que més he trillat aquesta temporada. Posarem el tema Stolen Moments,

De fons tenim els Smooth Beans avui, que és el següent disc que presentarem, doncs també una de les novetats que més ens han agradat d'aquesta temporada. El mes d'abril, amb la gent de Liquidator, van treure un LP titulat Sin Dudar. El primer amb la nova cantant, el Rudy King, bueno, va deixar la banda ja fa una bona temporada, i doncs, bueno, ja s'ha com estabilitzat aquesta nova incorporació, i la veritat que sona molt bé, bueno, segueixen l'estil de sempre, però és el que ens agrada. I anem a escoltar un tema d'aquest Sin Dudar, el Alguien Cualquiera, doncs el tema que obre

Continuem amb el repàs de les novetats d'aquesta temporada a nivell estatal. I a l'abril, la Panxita Records va editar l'LP del Soul Adventures titulat Tap to Roots. I bueno, és una banda que potser s'escapa una mica del que normalment posem al programa, però és que aquesta banda ens agrada molt. I a més, bueno, venint de la Panxita, sempre té aquest toque de qualitat. Així que sí, ho destaquem com un dels treballs que més ens ha agradat aquesta temporada. Escoltarem el tema Blackout d'aquest nou LP del Soul

Molt bé, seguiu aquí el 91.4 de FM i esteu escoltant Les Carratojada. Avui revisant les novetats que han anat apareixent durant aquesta temporada, així a nivell estatal.

amb el decalag Blue Beat de Mr. Freak SK, un treball que va sortir a finals de maig, autoeditat, va fer un Verkami, com ja és habitual en ell, doncs per poder-lo finançar. I bueno, indescriptible, Mr. Freak SK mai defrauda amb les seves lletres. Anem a escoltar

Més novetats d'aquesta temporada. Aquest cas no és un LP, és un single. De fet, són diversos singles que han publicat aquest any amb la Panxita Records, la gent de Roof Bandits. Bueno, és una banda així novell que s'estrena ara. I posarem un dels singles que van publicar a finals d'abril, el titulat Camins, doncs d'aquesta banda, els Roof Bandits, que sembla prometedora.

Doncs seguim aquí amb les novetats, un altre single que ha publicat la Panxita Records aquesta temporada. El 8 de maig van publicar un single d'en Paranoia amb els Soul Adventurers, titulat La Verdad, que escoltarem a continuació. Thank you.

I arribem al final del programa, posarem la darrera novetat, que és el, un tema del primer LP de Les Testarudes, l'Aimara, que bueno, va sortir publicat en, en xarxes i en plataformes ja fa uns mesos, però crec que en format físic està el que ara, no sé si és aquesta setmana o la que ve. I bé, el primer LP, perquè ja havien tret aquest EP, i la veritat és que sona força bé. Les Testarudes, que ja van presentar aquest LP fa uns mesos aquí a Barcelona, i bueno, estan de gira aquest estiu per, bueno, per un d'ells, així que si teniu oportunitat, aneu al concert, perquè segur que passeu una bona estona.

I bé, hem seleccionat el tema Plou i Fesul d'aquest nou treball de les Testarudes, el Aymara. I amb aquest despedirem ja el programa I ens esperem fins d'aquí

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc la Sandroide del Frent de Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final el que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona.

Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sònic Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Doncs diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Valtis, anem a fer l'últim programa de temporada, no? Les crisis d'identitat, des del més personal, a la trajectòria vital de cadascú, a quin és el nostre rol en la societat. I si fins i tot la societat, els grups, poden tenir crisis d'identitat. Perquè en un món que tot canvia tan ràpid, qui ens diu qui som o què serem? Som, serem.

Caríssimes Valquíries, encarem el curs per tot lo alto, parlant d'identitat i identitats. Jo no sé si com a podcast l'hem trobat la nostra, espero que sí, però jo almenys vaig força perdut. A veure si parlar sobre el tema i les col·laboracions que aconseguim ens ajuda a aclarir-me. Vinga.

Hola, Valquírias. Quin gran tema aquest sobre la identitat. Què vol dir la identitat? Com ens podem classificar o en què ens identifiquem, no? Amb l'edat, amb la classe social, l'ofici, el tipus de família... Sembla un bon tema per generar debat. Així que endavant, l'últim programa de la temporada abans de l'estiuet. I res, aquí des de la platgeta us envio aquest àudio.

0: per tots vosaltres, vosaltres, vosaltres. Des de les profunditats del arriba.
1: Las bailarinas.

0: son
1: las Valquirias.
0: Bona tarda, Valquíries. De nou aquí amb vosaltres en aquest podcast intermitent. Tancant una temporada més, ja serà la tercera? Sí, tres cicles solars amb vosaltres. Explicant-vos qualsevol cosa que ens permeti fer una elecció de quines coses ens permeten entrar al Valhalla, elements de la nostra vida, la nostra cultura o de la nostra societat. I avui parlarem llavors doncs de les crisis d'identitat, perquè anem una mica perduts, les Valquíries mateixes, ja ho veieu, perquè a vegades ja estem sempre improvisant, estem agafant l'esperit mahara dels maharas, però no, és propi, o potser perquè som les mateixes persones, o no, qui som nosaltres? Qui som? Què farem? No sé, tant els hi passa a les Valquíries, com jo que sóc rota i estic rota per dins, com els cossos humans que les interpretem. No? Avui farem una mica de teràpia de grup en aquest programa tan astut.
2: Bones, aquí és Cool, en aquesta tarda tòrrida, ja pràcticament a les portes de juliol, acomiadem el curs valquíric. I res, recordar-vos també informació pràctica, perquè al final... que som, sinó des dels llocs que ens emeten i els llocs que ens acullen. Valquíries, ens podeu escoltar des de la plataforma iVoox, però també des d'emissores amigues, com són Contraband FM i Ràdio RSK. Aprofitem per recordar, ja que parlem d'identitat, i recomanar-vos que la ràdio que ens ha vist néixer i ens ha ajuntat, que és Contraband FM, va participar junt amb altres emissores lliures en el 8è Cadenazo Ràdios Lliures parlant d'antifeixisme, i bueno, de segurament pues, també de discursos identitaris des de la vessant xunga. No sé si avui tocarem això.
0: Qui sap?
2: I després també mencionar plataformes afins que ens difonen, com iBook, com perdó, i Gràcia, plataforma que recull podcast dels barris de Gràcia, o Red de Podcast amb K. I a l'espera de que durant l'estiu o a inici del curs que ve segurament assumi una altra emissora, que ens punxi també per la FM com fan RSK i Contramanda, ja us avisarem, i pues amb ganes de dar-li ahí el coco, el que ens queda de coco
0: a la paraula també. Yeah.
3: Bona tarda, aquí Hilda amb les neurones fregides, la veritat, amb aquesta onada de calor tan brutal, i res, aquí l'últim programa de la temporada sobre identitats. Res, jo volia recordar i donar les gràcies a Can Carol, al casal de barri de Vallcarca, que com sempre ens acull, que és un espai de gestió comunitària on impulsa projectes d'entitats, col·lectius i veïnes, concretament al carrer de Cambrils número 24 de Vallcarca. I res, recordar-vos que ens podeu escriure al mail valquiriespodcast, tot junt, primer amb Y i després la llatina, @gmail.com, on ens podeu demanar el que vulgueu, criticar-nos, consultar-nos, proposar-nos temes de programes, cançons, el que vulgueu. I també ens podeu sentir, ens podeu seguir per l'Instagram, Valquíries Podcast.
2: Què, arrenquem amb musiqueta?
0: Sí. Què has triat aquest cop?
2: Bueno, pues, comencem amb un crit, diguem, de un cop sobre la taula per autoreivindicar-nos, les X-Ray Speaks, per qui li agradi el punk rock britànic dels 70, de finals dels 70, una banda de Londres de les menys conegudes, però segurament de les més reivindicables, Identity, un dels seus hits.

0: Doncs mireu, vam triar el tema de la crisi d'identitat perquè a vegades ens costa a nosaltres mateixos saber qui som com a podcast i què volem fer, de què volem parlar, com ens organitzem i aquestes coses, no? En aquesta identitat que compartim de moment tricèfala, no? Però amb voluntat de ser una mica hidra, no? Que tingui molts caps i molts barrets i moltes coses, perquè ens agrada perdre'ns en l'anonimat o ens agrada d'alguna manera descobrir-nos en les múltiples personalitats, no? Però clar, llavors et fort de pensar, i jo, on estic? No? I últimament aquest any, jo que t'he dit, que estic visquent una mica la crisi d'identitat. No? Suposo que els processos vitals, com en parlaran les companyes que ens han fet uns àudios fantàstics, ens demostren que la identitat es construeix des de qui ets tu mateix i com et mantens sent tu mateix en el canvi, no? En el pas del temps, de les circumstàncies que t'envolten, etc etc. Mira, trec els micros de fons perquè se sent menys soroll. Estic molt professional avui. Molt bé. Això és una identitat pròpia? Miro a mi mateix? Soc professional? No, no gaire. Si m'hagués d'identificar amb algun tipus de cosa, diria que soc més aviat amateur passota. No? Però mira, la ràdio ens ha acompanyat i és una cosa que ens defineix. No? I a mica et sents còmode i pots dir, sí, és una identitat que em pertoca, però la mantindré sempre. Haig d'estar sempre escollint això. O hi haurà un dia que la deixaré enrere. Qui sap, no? I bé, doncs una mica en plan reflexió antropològica, dubto que la identitat no estigui deslligada una mica d'aquesta individualitat, no? Que ha anat naixent en el pas del temps, en el llarg de la història, però que moltes vegades pensem que és algo molt antic i no ho és tant, no? Aquestes crisis dels personatges literaris i aquestes coses, que potser ja fa centúries que duren, no és una cosa tan comuna com ens pensem, no? I moltes persones suposo que han viscut una vida sense gaires crisis d'identitat. Ara bé, jo crec que la crisi d'adolescència, on et formes la personalitat o on t'has de definir una mica, tothom l'ha tingut, no? I que com que s'ha de construir en oposició a un altre, els pares, a un grup social o el que sigui, doncs per això l'hem viscut tothom. Però la nostra societat ahir, no? Turbocapitalista, no ens porta en aquest rerefons de que la nostra identitat, tot i que és el nostre culte principal, no? L'ego, l'individu i tot això, està sempre atravessada per dubtes i circumstàncies que et fan plantejar de dir continuo per aquí o em recol·loco, no? El forever young que sempre volem ser, no? Doncs a mesura que han anat passant els anys i ja som uns viejos, costa de sostenir, no? I mirant enrere, doncs imagino que n'hem tingut tots ja unes quantes de crisis d'identitat més fortes o més fluixes, no? Si estem aquí és que les hem pogut sostenir amb prou dignitat. Ara bé, que perdre el cap també està bé, tampoc passa res, no? I doncs una mica les reflexions que em porten ara és... Ho porto a pensar una mica últimament, no? Com m'oriento en aquest edatisme, no? En aquestes, pensant que són etapes diferents, no? Com passo pàgina, no? Ara que els meus fills ja comencen a ser grans i ja per fi tots, no? Fins i tot la més petita, doncs com em recol·locaré? Qui seré jo quan ja no hagi d'estar, no? Pringant tant per tirar endavant o tirar endavant unes boques a alimentar i aquestes coses, no? Tindré més temps per mi? Recuperaré? Què faré? Tornaré al punk rock? Tornarem a les noches loques d'After al Puerto Rico fins a les 12 del migdia, qui sap, tot això està per veure, però bueno, serà en crisi d'identitat o què, no? I bé, doncs una mica quan parlàvem això, doncs ja per acabar una mica, és això, no? Li preguntàvem, no? I ara que parlarem, avui introduirem la IA, no? En aquest programa, perquè d'alguna manera és identitats artificials que es col·loquen i ens responen. Doncs com va lligada la crisi d'identitat amb la crisi existencial? I et diferenciava perquè li vaig preguntar, no, primer parlem de la crisi existencial, i dic, no sé, després vam dir identitat. Però bé, diu que són dues coses que van lligades, no? Però bueno, primer preguntes qui ets tu i si no trobes resposta, doncs a vegades et preguntes què fas aquí. No? Doncs vinga, què fem aquí? Qui som?
1: El tema de la identitat, que és que què vol dir identitat? Clar, és que pots sentir-te identificat per moltes coses, no? El barri, el lloc d'on provens, el gènere, l'ofici, si tens fills, com bé has dit, que interessant això, de quan se'ns facin grans, si, quina identitat, no? Ens retrobarem amb nosaltres mateixos. I sí, al llarg de la vida hi ha crisis d'identitat, no? Diuen molt això de la crisi dels 30, per exemple, Jo personalment la crisi dels 30 no la vaig tenir, però sí que l'adolescència sí que crec que és un punt molt en comú, perquè vulguis o no trenques amb el, una mica, no?, amb els teus pares, amb una mica comences a tenir totes les teves pròpies idees. Sí, aquest va ser. Jo concretament vaig tenir una crisi d'identitat bastant forta quan vaig deixar, clar, jo pel meu ofici, clar, el meu ofici jardinera, no? I a més vaig estar com 6 anys d'encarregada de jardinera per de Puiget. Llavors tothom era, és la jardinera del Puiget, saps? I quan vaig, se'm va acabar el contracte, allà vaig tenir una crisi d'identitat forta, que la gent encara avui de dia em continuen dient, ah, mira la jardinera del Puiget, i fa molts anys d'això. Però clar, allà va ser com, ostres, ara ja no sóc la jardinera del Puiget, ara què sóc? I sí que és veritat que, bueno, em sento pues, també la meva identitat com vallcarquina també és algo que tinc com molt, molt potent, i realment, bueno, sobretot pues, quan, arrel de ser mare i sobretot mare monomarental, no? Aquesta, això ara mateix em sento bastant amb aquesta identitat, no? De mare monomarental, que comporta pues, moltes coses tan bones com dolentes, i això que dius de quan s'acabi aquest rol que estic fent, que serà de la meva identitat. Sí, tota una intriga. Em sembla un tema molt interessant.
2: Serà.
0: Bueno, aquí seguint el fil School, pues, ens ha tocat, bueno, aquest cop fem un episodi amb un d'aquests temes que són inabastables, no? A vegades anem alternant els temes més concrets amb alguns que són infinits. Llavors aquí, pues, com heu dit, jo és que em repetiria, pues, hi ha moltes maneres d'enfocar-ho. El tema de la identitat col·lectiva, que ens ajunta potser en una de les seves vessants aquí, o i estem en un espai com és Can Carol, o un barri com és Vallharja, que té la seva identitat, ens ho demostra. Venim, avui és 29 de juny, que estem gravant aquest episodi, venim d'haver aquest cap de setmana viscut el dia o els dies de l'orgull, on en certa manera segurament hi hauria diferents objectius, no?, segons qui t'ho digués, però que unes mobilitzacions o dies que van vinculats també a reivindicar certes identitats que han estat perseguides i vilipendiades. Però després també, evidentment, si proposàvem aquest tema i ens feia gràcia, era per la part que ens toca més a nivell individual, i de que jo em sumo a també, evidentment, estar vivint una certa crisi d'identitat, una crisi dels 40 allargada, no?, que mai saps fins quan dura, i que em fa pensar que, bueno, que en els temps que vivim potser és que també ens passa que, per molt que ens queixem de falta de temps, segurament tenim més temps per tenir aquest tipus de crisis i reflexions, i a vegades fins i tot depressions, que en altres moments de la història. No ho sé, aquí l'antropòleg historiador després ens ho podrà dir, però bueno, que és una de les coses que els darrers anys, almenys a les societats més opulentes o benestants com la nostra, atravessa, no? Van vinculades a coses com la soledat o certa, a vegades també precarietat, però alhora cerca d'un mateix, moviments new age que van sortint. Llavors, fins quin punt a vegades també, i m'hi fico en el sac, és que ens sobra temps per estar en crisi, potser. Però bueno, en tot cas, sí que secundo, evidentment, que és algo que ve detonat per grans canvis vitals. Algunes companyes ens ho explicaran en els seus àudios, n'heu mencionat diverses, i sobretot, per afegir alguna cosa, jo ara estic vivint de prop, ja no només el que a mi em passa, sinó em fa molta gràcia veure com es van conformant les identitats amb els meus fills, i com ja no, la crisi d'identitat de la pubertat o l'adolescència evidentment és molt coneguda, l'hem passat totis, però jo estic veient en directe des de com construeix a la seva manera d'identitat un nen de 2 anys, entorn també els altres, i ja no diguem un infant més gran de que pràcticament 9 anys amb les seves ja crisis també. I llavors si fa pensar que en el fons jo crec que la vida és anar empalmant crisis o reflexions entorn de qui ets i en la societat i moment que vivim, pues, en general a nosaltres ens ho marca, com heu dit, coses com la feina, ens agradi o no, l'espai on vius i com et relaciones amb els altres, perquè al final potser qui som a vegades molts cops és com ens reflexem amb els altres o com ens vinculem amb els altres. I llavors aquí la criança, per qui la té, és el que ho atravessa, i qui no la viu, doncs potser també d'alguna manera. I res, doncs estirarem del fil a partir del que ens diguin les companyes, que segur que ens inspiren.
3: Clar que sí.
0: Però bueno, de moment serà un programa d'interrupcions musicals. Ho farem avui ara amb una cançó que m'inspira força, que és la, una cançó vella ja, eh? És d'en Beck, un artista americà de final de mil·lenni, que va fer aquesta cançó del Loser, entre d'altres, però que m'identifica molt, perquè una mica en aquest que documentes tu, Schools, no Hilda, la nostra societat ens porta en aquesta pressió, o sigui, en aquesta conformació de conèixer de tantes realitats possibles, de tantes circumstàncies diferents, no? A viure moltes èpoques de canvi, a molts moments on et preguntes si et van bé les coses, si no et van bé les coses, no? I sembla que la pressió social, no? Que n'hem parlat altres vegades, de les xarxes o el que sigui, ens està dient, no, és que has de ser un triomfador, has de ser un triomfador, i no ho som, no? O sigui, en el fons, la gran majoria de persones en aquest no complim tots aquests requisits, no? Vull dir que és impossible perquè són moltes coses. I jo últimament, no, que pues, em moc amb persones que objectivament no es poden indicar en el món de, perquè estan en la precarietat, no? Amb feines intermitents o no, no? O no han aconseguit o no han volgut construir una família o estan molt sols, no? O no sols, perquè al final són moltes coses. Doncs jo, com que també m'hi sento basant així, doncs jo m'agradaria molt reivindicar com a tret identitari fenomenal el ser un loser. Yes? Sí? El ser una persona que no sempre tot t'ha anat bé i portar-ho amb orgull. Sí? I no passa res, perquè en el fons som lluitadors igual, no? No sempre tot ens surt bé, perquè és que no pot sortir tot bé. Doncs vinga, Loser de Beck.

0: Enre, faig aquest àudio entre muntanyes de roba per plegar i per rentar i reflexionant sobre el que parleu avui, sobre la identitat. Jo crec que podria dir que quan vaig tenir la meva filla vaig tenir un moment de crisi d'identitat, de moviments en la meva identitat, no? Recordo que la penya em preguntava com estava després de parir i a mi em sortia, sobretot els primers mesos, em sortia a dir que m'estava fent grans preguntes, no? Com que el fet d'haver-me d'aturar per cuidar-la en una societat que no para i que doncs, jo tampoc, doncs, per exemple, a nivell laboral no havia pogut parar mai de treballar 4 mesos seguits des de, doncs, des dels 18 anys, jo crec. Com que parar em va fer reflexionar molt i em sortien això, el que ella deia, preguntes molt grans, no? Que crec que són preguntes relacionades amb la identitat. Doncs això, em preguntava coses com qui sóc, què em defineix, què m'agradava fer, què ja no faig, i si ho feia, ho feia perquè m'agradava, perquè em definia, què podré fer, què no podré fer a partir d'ara, quins canvis hauré d'acceptar, d'enfrontar, com que em sortien preguntes molt, molt profundes de qüestionament de mi mateixa o de com em percebia a mi mateixa amb aquest canvi tan gran, no? Que és com un canvi també això d'identitat, jo crec, no? De valors, creences, accions, i que això et pot passar amb la maternitat, però penso que et pot passar amb milions d'altres coses, no? A la vida, també poder haver-te d'aturar per cuidar algú altre, un familiar, algú gran, poder rebre un diagnòstic o tenir una malaltia de salut greu, física, mental... Bueno, com que aquestes preguntes arriben, no? I... Bueno, i el procés ha estat com escoltar-les, no? I acceptar que estaven allà i que no tenia resposta, no? Perquè la identitat és algo molt... Bueno, jo crec que és algo molt mutable, molt canviant. Com ens definim, quines paraules utilitzem per definir-nos, doncs té a veure amb el nostre entorn, amb el que tenim al voltant. Ens definim en relació a un altre, a allò que tenim a prop, no? Les paraules estan en relació amb tot el que hi ha al teu voltant, no? I tu ets, però ets un relat de qui ets, no? Això la psicologia cultural i constructivista ho explica molt bé, no? Construïm un relat i unes paraules al voltant de qui som, però no existeix un dia que, no? Que tinguis clar qui ets i et treguis una cortineta i apareguis allà i diguis, ah sí, per fi, ja sóc això o ja sóc així, sinó que es va construint. I amb la maternitat, doncs, jo ho he notat molt. També com la identitat de mare, no? Que... Bueno, que és com una paraula, ser mare, que com integrar-la, com dir, ostres, soc mare, però quina, no? Com veus mares a fora, com t'identifiques, no? Que la identitat té a veure també amb identificar-te amb grups, no? També des d'un lloc que, bueno, poder entrar i sortir d'aquesta identitat, jo crec, o amb criteris propis, no? Perquè pues, no totes les mares són iguals i no... poder no ser identificades amb totes les persones que fan de mares, no? I alhora també la identitat com un espai col·lectiu, no? Com amb diferències, però que també ens uneix, però que ens uneixi d'una manera que permeti lluitar per totes, no només per lo teu. Però sí que m'ha fet pensar molt, doncs, el poble on visc hi ha molt pocs serveis o tan sols una escoleta que cada any queden molts infants fora, però hi ha molts pocs serveis per infants de 0 a 3 anys, no? I un grup de persones mares que cuidem, doncs ens hem unit per autogestionar un espai, per reclamar més espais així a l'Ajuntament, no? I això, doncs, la identitat col·lectiva et permet fer això, assumint que dins d'això també hi ha diferències. I també una cosa molt important per mi de la identitat és com que, encara que no... reconèixer altres identitats encara que tu no les visquis en primera persona. La primera persona és molt important i hi ha coses que vius en primera persona, llavors tens com una entitat diferent per parlar-les, però que totes puguem, i tots, i tot, i es puguem parlar de tot. malgrat estiguem en llocs diferents, no? I ens podem escoltar, això per mi també té molt interès, perquè si no es dona aquest espai com de negar si l'altre no està vivint allò que tu estàs vivint ben bé, no? I crec que aquí també està una de les claus per fer comunitat i tirar endavant.
1: Hem escoltat la Marta de la cooperativa de terapeutes de Mataró, la Sarja, a qui agraïm molt que s'hagi comprestat a fer-nos aquest àudio trobant un moment per fer-ho en una etapa vital complicada, precisament per alliberar temps, però que ens ajuda pues, ja també a anar concretant coses. No? I bueno, jo per quedar-me amb coses, a part de coses que ja hem anat dient, com que al final la identitat es defineix en relació amb el nostre entorn i a com ens perceben els altres, sobretot, clar, m'ha quedat i m'ha fet pensar també amb el tema aquest que en veritat la identitat és algo que es construeix i va canviant i muta i es construeix sempre. Que a lo millor segurament morirem a l'edat que sigui i potser encara no haurem acabat de construir la nostra identitat. Això em feia pensar una mica amb el llibre que em va deixar Hilda en el darrer episodi de Valquíries, el Relíquia del Pol Guasch, que on l'autor parla del suïcidi de son pare i en certa manera recollint una mica el diari d'ell i també records d'ell, del Pol Guasch, des de la infància, va donant voltes també a aquesta identitat tant d'ell com del pare, com dels altres germans o germanes, i que va mutant en el temps i com, bueno, sé, això és una patiada meva, però que segurament fins i tot en el moment de la mort voluntària d'aquesta persona no arriba ni acaba de decidir qui és, no, aquesta persona. I jo crec que això seria aplicable més o menys a tothom i evidentment en moments de canvis grans, disruptius, com és el de ser mare, però com ho poden ser altres, és quan potser això irrompi i ens ho preguntem més.
2: Quan se't mor algú molt proper, quan et divorcies o coses així, també poden generar una crisi d'identitat. Si de cop els teus pares també es moren, de cop tu no sé, ja no tens pares, tu ets la següent generació. Bueno, sí,
1: pot... bueno, quan algú també precisament dinamita, per exemple, algun dels trets principals que et defineix, no? Pues, la mort d'algú molt proper pues a lo millor fa que tu deixis de ser
3: rol, però,
1: que deixis de fer fill canviant rols, perquè al final ja t'ha de veure amb rols i que potser deixes de ser fill, filla, germà, mare, en el pitjor dels casos d'algú, o quan perds una feina i no és voluntàriament o has de tancar un negoci que has construït tu i pel qual construeixes la teva identitat com a persona autònoma o amb una cooperativa encara amb més raó, o en aspectes de salut, precisament, que és d'on ve la Marta, per exemple, on deixes d'estar sa o actiu o fent mil coses que també ens defineixen.
2: Has de reconstruir la teva identitat en aquests casos. Sí, sí.
3: Sí, a mi ara em venia al cap pensar una mica entre les diferències entre la personalitat i la identitat, no? O sigui que són dos conceptes diferents, no sé si estic sonant gaire bé. Hola, hola, ara millor em sembla. Doncs que no són dues coses diferents, o sigui, però bueno, la teva personalitat potser forma part de la teva identitat, no? Però la identitat doncs, respon a quines coses et vinculen potser també amb altres persones, no? Doncs la família o els rols dins la família doncs, tenen un paper, però potser no és el més determinant, doncs això aquí, el barri o que ets català o la nacionalitat, no? O la llengua, també es considera com aquestes coses d'identitat, no? Però hi ha un vídeo que ens parla, no?, d'aquest punt de l'identitari com de dir, no, jo sóc així, però per excloure'm per diferenciar-me de l'altre, no? O sigui, ara el feixisme es vesteix d'identitat, no? Com per dir, no, és que hem de ser com som aquí, com si aquí hi hagués una única manera de ser, no? I a mi em fa pensar una mica en les crisis que porto ara, és, no, en el fons, o sigui, penso que la meva identitat social o política l'he construït una mica doncs, a través de la participació en crear projectes, però sent generador de projectes, no? Sempre estan fent coses, no? O sempre... Jo tinc la consciència aquesta, no?, que m'he vinculat a la gent moltes vegades a través de la militància o de l'activisme o així, no? I després
2: també
3: quan no ho tens o quan, no, quan el moment que estàs més cremat d'aquestes coses, no, pues perquè o et decepciones o no funcionen o et treuen molt de temps, no? Doncs et fas preguntes, i per què ho he fet així, no? I una mica que és la crisi d'identitat em s'han plantejat des d'aquesta perspectiva, no? El per què, no? Per què has triat el que has triat, no? I potser ara que està en joc, no? Perquè continues igual o canvies, no? O sigui, per exemple, pots tenir una crisi d'identitat quan se t'acaba una feina, sobretot si o no et renova, no et fan fora o el que sigui, és perquè, ostres, si m'han fet fora, jo continuo fent, vull continuar fent el mateix? O és que d'alguna manera no és, no sóc, no, adequat per aquesta feina o per aquesta funció? O fas moltes preguntes, no? Perquè suposo que una cosa bona que hem generat culturalment és que ens podem fer preguntes i que som crítics i que d'alguna manera aquests crítics podem aplicar-nos a nosaltres mateixos, no? O sigui, no fa falta que ens pensem que som els reis del mambo, però clar, al mateix temps això ens aboca, doncs, aquest infinit, no, del dubte, no?
2: De, sí,
3: quan... I el dubte és una cosa que amb l'identitat, doncs, també et passa, no? I ens podem haver fet moltes preguntes, no? Doncs, també efectivament o en identificacions de gènere o coses d'aquestes coses, no? Vull dir que en un moment en què la societat canvia molt fa que et facis aquestes preguntes, no? I llavors has de triar, no? Perquè al final és triar és important per definir-te.
2: Sí, i quan tens aquestes crisis, no, també pot passar com que et ve com el síndrome una mica de l'impostor, saps? Per exemple, no sé, pots estar, nosaltres portem no sé quants anys fent ràdio, però a mi a vegades m'ha agafat de dir, soc prou vàlida com per seguir fent ràdio, no? I amb la militància també, sí, també passa, la ideologia també política, jo crec que també et crea com una identitat, i llavors de cop...
3: Soc coherent prou, no? Hauria
2: sí,
3: de fer això?
2: Exacte.
3: Per què no em faig vegano?
2: Exacte, aquestes coses. Exactament.
3: Per què menjo jamón?
2: Sí, tinc tan clar que sóc anticapitalista, per què, no sé, em vaig a... Sí, exactament. Són coses com interessants de reflexionar tot això.
1: Us sembla, fem un nou parón musical i escoltem alguna altra veu, amiga?
3: Sí, jo crec que podem escoltar l'Eva amb això dels processos, no? Que ens parla una miqueta...
2: Volia aprofitar de l'àudio que hem sentit, que m'ha semblat molt interessant, recomanar un documental de 30 minuts que va sortir fa molt poquet a TV3, que es diu Mares Invisibles, i està molt ben fet i és molt interessant. I parla sobre la situació de discriminació i precarietat que pateixen les famílies monoparentals, que un 81% de les quals estan formades per dones. I bueno, parla molt d'això, d'aquest parón, no, que s'ha de fer si ets mare, però sobretot si, també, si ets mare monoparental encara més. No? Has de deixar de ser tot el que eres, deixar el teu ofici, com a mi em va passar, per exemple, i de cop, doncs, la identitat que tu tenies, doncs, canvia completament, com a mínim per una època bastant llarga, no. Després potser torna, però volia aprofitar com per recomanar-lo ara, ja que parlava sobre això.
3: Jo crec que el fet de la criança és un tema que ens canvia molt, no? Ja no, la gent ja no et veu igual i tu no veus igual a la gent, no?
2: Sí.
3: I per molt que a vegades es dilueix i no és això, però està allà, no? I sí, en aquest documental vaig veure jo també, està molt interessant. I potser és un tema que haurem d'agafar fort, no? La temporada que ve.
2: Sí.
3: I la discriminació aquesta, no? De que al final quan una persona tria un... No? És un jo vull ser, no? O m'ha tocat o vull ser-ho, no? Però després no se li reconeix que té, no? Vull dir, el doble de temps, no? I que ara s'ha aconseguit, no? Fa poc que ha aconseguit que les mares solteres o així, monomarentals, perdó, mares solteres, però que puguin tenir el doble, o no és el doble, però més baixa.
2: Que puguin tenir també la baixa del pare, com si, però per exemple, no hi ha cap tipus d'ajuda, igual que tens ajudes per famílies numeroses, no hi ha cap tipus d'ajuda per família monomarental, o sigui, crec que encara s'ha de fer molt de camí perquè no es reconeix, però és que no cal ni ser família monoparental, vull dir, no es reconeix la labor de la criança.
3: Sí.
2: Com tal, saps?
3: I mira que formem identitats, no?
2: I formem identitats, exactament.
3: I és important, no? Perquè al final la identitat es construeix a partir de, per això, del benestar o de les crisis, no? I tot i que a vegades les crisis ens fan ser més forts, no? O tenir una personalitat o una identitat més marcada, no? També l'amor, no? També ens permet crear aquesta identitat.
1: I reivindicar-nos,
3: sí.
1: I perdre'ns a vegades. Bueno, doncs ja que ho heu comentat, doncs passem a escoltar un segon àudio, en aquest cas de la Eva, que mira, una altra veu que parlarà, doncs, des de la seva experiència professional, però també vital i de nou com a mare, i que a més és interessant perquè també reflexiona sobre el propi fet de com li ha fet potser reflexionar sobre la seva identitat i com s'ha sentit amb aquest procés de gravar l'àudio mateix, no? De com s'ha qüestionat al rebre aquesta proposta, i ho fa des del seu àmbit de treball, que és la metodologia o el mètode del treball de processos, algo que, pues, per qui no ho conegueu, pues, potser l'àudio d'ella us ajuda una mica a situar, no? Que és aquesta metodologia que ajuda, pues, no sé, a analitzar processos, a dotar d'eines, sí, o per decidir i transformar. Bueno, escoltem-la i abans o després sonarà alguna altra cançó de les que hem seleccionat.
3: Vinga.
4: Hola, sóc l'Eva Sánchez. I si m'hagués de presentar així ràpidament, diria que avui m'identifico com a dona, mare, monomarental, blanca, catalana, de classe mitjana, facilitadora de grups i acompanyant de processos vitals. I també podria dir que sóc creativa, sensible o curiosa. I podria continuar fent una llista llarga de qui sóc. Quan l'Ernest em va convidar a participar en aquest podcast sobre identitat, la meva primera reacció va ser jo, perquè de seguida van aparèixer veus internes dient-me que no sóc prou bona oradora, que no sabria què dir o que no seria capaç de fer-ho. Però al mateix temps, una altra part de mi, que és més aventurera i atrevida, va respondre ràpidament: vinga, va, provem-ho. I aquí estic. Sempre m'he considerat una persona més del moviment i del cos que de la paraula. És una identitat com forjada durant molts anys i que he hagut d'anar revisant i treballant. I sí, és cert que el llenguatge corporal per mi és un espai més segur, més casa, però també he descobert que posar-nos etiquetes massa rígides no ens ajuda, com a mínim a mi. D'alguna manera limita les meves experiències i constreny la meva identitat. Treballo acompanyant persones, relacions, grups i organitzacions des d'un paradigma que es diu treball de processos. És una metodologia creada per Arnold Mindel que entén la vida com un procés en constant moviment. És una manera, d'alguna manera, és una manera d'escoltar l'experiència humana en el cos, en les relacions, en els somnis, en els conflictes, amb curiositat i respecte. Des d'aquesta mirada, fins i tot allò que ens incomoda, ens confon, ens descol·loca, pot tenir informació valuosa sobre cap a on vol créixer la nostra vida, no? Des del treball de processos entenem que la identitat no és una cosa fixa i estàtica. Hi ha parts de nosaltres amb les quals ens identifiquem fàcilment. Allò que coneixem, que ens resulta familiar, allò que respon a la pregunta de qui sóc. Però també hi ha experiències, emocions i impulsos que ens descol·loquen, ens incomoden o fins i tot rebutgem perquè no encaixen amb la imatge que tenim de nosaltres mateixes. Podríem dir que la identitat no és una cosa completa ni tancada, sinó una part del que estem vivint en cada moment, com que evoluciona i creix. I sempre hi ha alguna cosa més, experiències, sensacions o moviments interns que encara no reconeixem del tot, però que també formen part de nosaltres. Però per això avui ja no m'interessa tant definir qui sóc, sinó mantenir-me curiosa davant de tot allò que la vida vol fer emergir. Potser no es tracta tant de descobrir qui som, sinó de mantenir-nos obertes a qui estem esdevenint. No ho sé, és tot un procés. I avui, d'alguna manera, això també m'ha passat a mi aquí, saltant el límit de la idea de que no sóc bona oradora i travessant aquest sistema de creences i deixant que una altra part de mi emergeixi, la que prova, la que s'atreveix, també pugui parlar i gaudir de noves experiències.
5: Ah, bah ouais, personne.

0: Acabem de sentir la cançó Mémoire del Maes, aquest gran cantant francès, és el meu preferit de modern que fa rap, del seu nou àlbum que es diu Omerta, que és super recomanable perquè totes les cançons de l'àlbum són boníssimes. I
1: que per cert, perdó, ara que ho dius, jo crec que pocs estils musicals busquen tant la reivindicació pròpia i la cerca d'identitat com el hip-hop, eh? Bé, potser és una patillada, però sí. M'hi ha fet pensar, no? El quantes lletres de cançons de hip-hop parlen de jo soy el más o jo soy no sé quién, mi origen estava en no sé dónde, i en això el hip-hop és...
0: Sí, és que quan érem adolescents sí que... Jo sí que quan era adolescent pues sí que la meva identitat era més com soc punky o soc rapera o tal. Ara avui en dia com que tot es barreja més, no? Però és clar. Veritat que també, no? Segons l'estil de música o l'estil que vestíem o l'estil de pensar també ens creava molt la identitat.
1: Això totalment. Però bueno, ara que dius això, a vegades estils musicals que hem escoltat algunes de joves, el punk o altres, a vegades fica molt el focus cap a fora, no? La societat que fa malament, que denunciem, yeah. I altres, no dic que uns siguin millors que altres, però hi ha altres estils, i potser més en boga els darrers anys, bueno, ja fa uns anys, que també fiquen el focus també en un mateix.
0: Sí, el Maes ho fa moltíssim això, sí, és sempre curiós. Parla de, bueno, pues, lo que ha viscut a la infància, pobresa, lo que dels seus orígens, d'on ve, dels problemes que ha tingut, de quan ha entrat a presó, de quan... Bueno, sí, com, sí, ho fan molt, això ho fan molt els raperos, tens raó. I rei, volia posar aquesta cançó pues, perquè és això, no? Considero que també les memòries, totes les experiències que t'han anat passant a la llarga de la teva vida, la teva infància, tot això condiciona moltíssim a la identitat que ets avui en dia, que també és un tema bastant important.
1: Clar, ara que deies això, abans em feia pensar que una altra cosa evident, com passa amb tots els temes que tractem aquí, és que no totes les identitats valen igual. També no totes com puntuen o igual o tenen el mateix prestigi, i aquí també hi ha classes, en certa manera. Exacte. Llavors, evidentment, com tu dius, pues, d'on vens pues, també determinen, no? I com, a part del que hem parlat, hi ha aquesta necessitat que ens reconeguin, però hi ha aquest altre element. A mi em feia pensar, a l'hora de pensar, bueno, què puc recomanar en un tema tan abstracte o ampli com aquest i tan filosòfic? I em feia pensar com, per exemple, en el meu cas, que en el seu moment, també, almenys a la infància i quan construeixes identitat, el fet de tenir un origen de fora en part, no? Que ma mare fos de fora, també en moment en èpoques on no era tan habitual aquí a Catalunya o a Barcelona, ara potser és alguna cosa més comú, no? I en una classe, en un col·le pots trobar la meitat, per exemple, d'una classe amb orígens diversos, sense que això ni molt menys estigui resolt com a societat, eh? Però quan era algo tan minoritari, crec que sí que et fa veure com molt diferent. Hi ha altres elements que et diferencien a la infància, et fan sentir diferent i a vegades porten a problemes, eh? Mm-hmm. Però el de l'origen pot ser un. Llavors, fa uns anys vaig llegir un llibre que em va fer gràcia i de fet em va servir per fer treballar la intervenció que vaig fer en el fòrum aquest d'indigestió que a vegades hem parlat que fan a la gent de nativa,

0: Bueno, tot el que ens fa diferents, tot i que en el fons tots som diferents, però sí, o gent, persona immigrada o d'origen, i dins de la gent que ve d'orígens diferents també hi ha diferències, no? Evidentment, el cas és que és algo que es veu en seguida pel color de la pell, i altres casos és quan la gent obre la boca, i altres casos no, llavors això també fa que et sentis més o menys diferent. I llavors aquest llibre de la Rocío Quillahuaman, que no és una escriptora, sinó una persona que treballava al món del disseny, però va tenir necessitat de fer d'una manera divertida aquest llibre, reflexiona això, per exemple, també vinculat a les modes, a la música, a com ella, per exemple, de petita, bueno, a l'arribada, i sobretot a ella li agradava la música anglosaxona. Tot el que no la vinculés a un origen de sudaca. I la música, pues, com la que hem posat diverses cançons a l'inici del programa, no? Més alternativa i tal, però anglosaxona, no? I com és més tard que potser valora la música pues, d'origen més andí o el reggaeton. Bueno, sin más, jo us el recomano, ja que pum, així ja és una recomanació, perquè al final, i aquest és només un dels eixos, no? Que ens faríem pensar com això, les identitats no valen totes per igual.
1: Sí, no m'agrada molt que hagis parlat d'això, perquè jo també volia parlar-ne. Bueno. Potser ja ho parlaré després i puc vincular-ho amb altres coses, perquè just ho... També ho esmenta l'àudio que posarem tot seguit, no? Doncs això que dèiem de les dretes i la identitat, no? I el feixisme i els contraris, no? I la possibilitat de ser en un lloc des de complir tots els requisits que et permetin ser d'un lloc, no? Però vinga, va, sentim de la inversa l'àudio...
0: Sí. Escoltarem a una companya, la Mireia Pifarré, d'un projecte, d'una cooperativa que es diu La Inversa, i ella, pues, el que treballen en aquesta iniciativa i ella mateixa present té a veure amb processos vitals, amb com acompanyar o reflexionar sobre processos vitals que transformen, per exemple, i ella menciona alguns, no? I que tenen a veure, pues, alguns els hem mencionat, com pot ser quan deixes de treballar, en aquest cas concret, per exemple, la jubilació, doncs hi va lligat a l'edat, i més que en el seu cas, per exemple, la maternitat, doncs ella, i ho posa com a exemple des de la vivència personal, la menopausa també, però també la madrestia, no? Que és ser madrasta, o el que es diu madrasta en l'imaginari clàssic, no? En cas soni políticament incorrecte ara, no? Doncs acompanyar o viure amb un fill i filla que no és teu de sang. Llavors, són alguns d'aquests processos totalment, bueno, molt més potser vinculats al món femení o que ja treballa des d'una perspectiva feminista que posa com a exemple per portar-ho a reflexionar la identitat a partir del gènere i l'edat, sobretot. Uh-huh. Escoltem-la, molt interessant el que diu i li agraïm també.
1: Super!
2: Hola, Valquíries, sóc la Mireia Pifarré, fundadora de La Inversa, i bé, parlem de la identitat, no? Vaya, vaya temazo, la identitat. Clar, per una banda, jo crec que clar, la identitat pot servir com a diferenciador de l'altre, no? I es pot utilitzar d'una manera negativa, no? Es pot utilitzar, evidentment, amb actituds feixistes, però també, per una altra banda, crec que la identitat et pot ajudar a entendre't millor, no? a ubicar-te i a donar-te eines. En el meu cas, per mi la identitat està molt relacionada amb el meu gènere, no? Soc dona i això ja, d'alguna manera, t'ubica, no? en un lloc, en la societat, no? Hi ha uns rols, hi ha unes expectatives amb les quals doncs, has de lidiar-hi o has de confrontar-les o has de rebutjar-les, però has de fer una feina en relació a aquesta identitat que ja t'entra per defecte. No? I també sóc gran, estic fent gairebé 50 anys, acabo de fer els 49, i això també d'alguna manera, no, et diu el que eres i el que ets ara. No? Ja no ets una noia jove, ja ets una persona adulta, entrant ja fins i tot a la segona adultesa. No? I això, quan te n'adones, doncs fa una mica de vertigen, perquè també hi ha una sèrie de rols en els que juguem amb el tema de l'edat i que també et defineixen, no? De cara a tu i de cara als altres. També soc menopàusica des de fa molts anys i això et fa canviar la manera de pensar, els paradigmes, et fa com enfrontar-te a coses noves, no? que, que també d'alguna manera són identitats.

0: àrees, no? I sóc madrastra, això ha volgut dir que he hagut d'entrar a formar part d'una família enllaçada en la que els rols no estaven del tot clars i he hagut de buscar també una definició de qui era jo en relació a unes criatures que no són meves, en relació a una parella que està criant a unes persones que conviuen amb nosaltres, no? Establir uns vincles diferents, no? Els que suposo que establiria una mare, però d'alguna manera també molt maternals, i també a no ser mare. A no ser mare també és una identitat molt forta, encara ara en la nostra societat, no? I mira, també fa 15 dies em van diagnosticar TDAH i això també és identitari, no? Quan te'l diagnostiquen d'adult pots fer un repàs de tota la teva vida i adonar-te'n de moltes decisions que havies pres, de moltes coses amb les que et pensaves que eren un inconvenient, no? Una manera no gaire positiva de ser, però i que no entenies molt bé, no? Dius, per què faig aquestes coses? Per què no sé què? Per què sóc impulsiva? Per què vull deixar la feina? Per què vull tornar a estudiar, no? I de cop i volta dius, ah, vale, aquí hi ha algú en la meva manera de ser que ja ve de sèrie i en el moment en què li poses paraules pots d'alguna manera també prendre decisions, conèixer-te més profundament i reconciliar-te també, no? Amb algunes decisions teves i tal. Per tant, identitat per mi, sí, a tope, sempre i quan no sigui en diferència de l'altre o com a excusa per l'opressió d'un altre.
1: Doncs aquest àudio de la Mireia de la Inversa em permet plantejar-vos una mica alguna reflexió que porto temps fent-me, no? Des que treballo a instituts i sobretot veient doncs, aquesta realitat en què les persones que es construeixen una identitat, no? Els joves necessiten construir una identitat i quan la teva identitat doncs, entra en joc o és víctima o pateix d'aquesta separació del que ets d'aquí o el que no és d'aquí, no? Entenent que la pertinença és algo molt important, no? Com neguem a moltes persones el fet de que es puguin sentir lliurement de que són d'aquí, de la seva manera i a poder anar, a tenir la llibertat d'abraçar el seu ritme o la seva manera, doncs el que és la pròpia realitat que t'acull, no? I ja que ho dèiem vos abans, doncs ara els instituts, que el que deies tu, no? De que el fet de que ser una mica exòtic et conformava una identitat, ara hi ha molts llocs que no és ser exòtic, o sigui, al revés, és la norma que hi és, però entra en contradicció perquè és una identitat que d'alguna manera té un estigma, no? Té aquesta pertinença doncs, als marroquins, no? O l'altre, no? I de cop i volta no són ni d'aquí ni d'allà, perquè ja són gent que ha nascut aquí, no? I és aquest desarraigo, no? Aquesta pèrdua, no? Aquesta anòmia de no saber qui ets o quin és el teu rol en el món, no? Que és algú que d'alguna manera t'aboca doncs, a estar perdut, no? I això ens porta una mica a parlar del tema de la bogeria que vam parlar, no? I aquesta necessitat de trobar espais com la boxa o com l'esport o com, no? El valor que tenen aquestes activitats en conformar aquestes identitats i donar oportunitats a les persones a construir-se en relació amb altres, amb iguals o amb diferents, no? I és una cosa important. I en el tema d'educació, que em fa pensar una mica, és una mica ho lligaré una mica amb el tema de les vagues que estem fent, no? I amb aquestes crisis que tenim amb els nostres jefes, no? El departament, que ens vol fer colar com un sistema que és el sistema de la inclusió, no? D'alguna manera que s'inclou a totes les persones perquè es valora que tu incloure qualsevol persona en un grup doncs és algo positiu per aquella persona perquè sent forma part del grup, no? Però això s'amaga una manera de no posar prou recursos perquè hi ha persones que no tenen doncs això, les mateixes circumstàncies, necessiten una atenció diferent, necessiten doncs, equilibrar certes coses i que si tu no poses els recursos doncs d'alguna manera no podràs construir aquesta identitat amb els altres, no? Perquè està clar que compartiràs un espai, però després d'aquest espai aquestes persones, moltes sense maldat ni res, no voldran incloure't a tu a altres llocs més enllà d'això, no? O sigui, a la classe sí que s'acostumaran, però després aquesta inclusió, aquesta pertenença es deixa d'existir, no? I això em portava una mica en aquest punt de dir, no? Els conceptes com la mateixa educació poden entrar en una crisi d'identitat, no? Com algo que d'alguna manera és algo positiu, no? O sigui, el model d'inclusió de que tothom pugui formar part, no? De no tenir la penya tancada amb escoles d'educació especial i aquestes coses, que jo també hi entenc, o sigui, és important, però planteja aquesta dubte d'identitat, perquè ara en aquest moment de polarització, no? És aquest punt, no? Estem en un moment de molta polarització i sembla que si no agafes un lloc no t'identifiques, no? I que t'has de construir la identitat en contrari dels altres. Poden ser les, no? Pot ser els grups, o sigui, els mateixos grups d'amics, podem tenir una crisi d'identitat, un grup d'amics? Els guarros dels CEPs tenim una crisi d'identitat.
2: Un grup d'amics...
1: Perquè ja no et veus, perquè et deixes de veure, no? Qui som ara? Com ens hem de... No?
2: O fins i tot la societat en general, que és no? O sigui, el mantra, no? Aplicar... que s'està dient. Hi ha una crisi en la societat, que
1: sí,
2: en aquesta hi ha la...
1: Hi ha crisi social, tot el però món, no? És d'identitat o què és, no?
3: Sí, això, la primera part del que comentaves, això de la boxa, em sembla molt interessant, perquè, per exemple, aquí en el barri, doncs convivim amb la comunitat gitana romanesa i clar, o sigui, és un xoc cultural bastant fort, no?, entre la gent d'aquí, i una cosa que ens ha permet com teixir molt de teixit veïnal i
1: vincular-vos
3: i vincular-nos, i també pues, sí, ha sigut pues, les classes de boxa que es fan aquí a l'Obert els dijous aquí a la plaça Farigola, i també per exemple el Manel, que ja vam portar un dia aquí, que fa les classes de boxa a gent
1: com... Toxicòmens, no?
3: Sí, ho anava a dir exionquis, però mira, toxicòmens, perfecte.
2: Les etiquetes.
3: També els hi donen també pues, un espai, no, de... Sí, jo crec que això és com, i a través d'un esport és com algo molt molt sa i molt molt guai.
1: Com la comunitat pot resoldre les crisis d'identitat, no? O sigui, sí. Com el suport mutu, no?
3: Sí,
1: en els
3: total.
1: Moments que et sents perdut, doncs és un refugi, no? Que també es pot passar que les sectes i aquestes coses, doncs moltes vegades són elements que han crescut, o la religió ha crescut en el moment en què la gent, pues, es fa preguntes i té crisis d'identitat.
3: Sí.
1: No?
3: 100%. Ostres, recomano-vos molt la sèrie també del Palmar de Troia. Que brutal, o sigui, l'heu de mirar. És una minissèrie super heavy sobre la secta aquesta del Palmar de Troia, i es veu molt bé això, no? Sectes destructives aquestes que, clar, agafen com adepte gent que està en el seu pitjor moment de crisi d'identitat i de no saber què volen a la vida, ni què fer, ni qui són, ni res, i són com víctimes perfectes, no? I us la recomano molt, està molt bé.
2: Doncs si us sembla, posem una següent cançó, seguint donant voltes al tema, per després...
1: I anem tancant el programa.
2: Amb la darrera col·laboració, no?
1: Sí, la nostra crisi d'identitat passa en que hem de fer un podcast més curt que el que fem normalment, no? Menos és més?
2: Total. Va, doncs escoltarem, si abans... Hem escoltat Loser, ara escoltarem Perdido, més cançons més de proximitat. Repetim amb el Lalo López, un veí del barri, exmembre de Chocadelia Internacional i la Fundació Toni Manero, i que just pues, el nou tema single que ha tret, doncs res, ara fa res, pocs dies, pues, té moltíssima a veure amb tot el que hem xerrat, o sigui que ha caído del cielo.

0: I bé, per anar acabant el programa, avui hem parlant aquestes coses de la nostra producció WhatsAppil que fem a les Valquíries, va sortir aquesta pregunta, no? Doncs a veure si ja que abans no sabíem a qui preguntar també àudios, tot i que al final hi ha hagut uns àudios molt guapos, no? Doncs vam dir, per què no li preguntem a la IA, no? Alguna cosa? I bé, doncs ara tot seguit, per anar acabant, abans d'entrar al Valhalla, doncs us posarem una petita pregunta, una petita reflexió que li hem demanat a la IA, a una IA, qualsevol, no cal dir la marca, perquè tenen marca, ni el to de veu que li donen, doncs què en penses sobre les crisis d'identitat, no?
1: I abans d'escoltar-la jo volia comentar breument una notícia que de fa poques setmanes vaig veure al diari i té a veure amb això i alhora pues, amb les identitats que ara remouen perquè... O sigui, no hem utilitzat la IA en aquest programa per casualitat, precisament està removent moltes coses, el seu ús, el debat sobre ella, en molts nivells, però alguns tenen a veure amb precisament preguntes que ens hem fet avui aquí, de qui som, qui volem ser, qui no volem ser, com a societat, com a individus, col·lectivament a tots arreu on es debat quin ús es fa, ja no si s'usarà, perquè es dona per fer que tothom l'usarà, sinó quin ús, sigui a la feina, sigui en col·lectius, en un sector, el que sigui. Llavors, no, hi ha llocs on bueno, i evidentment això s'ha ideologitzat, i en aquests moments de polarització, com deies, pues, evidentment, certs governs ultraliberals o de... Bueno, com se li diu l'anarcocapitalisme, pues, s'abandera, no?, amb aquest tema. Llavors, en el cas d'Argentina... aquest piròman que és el Milei pues va fa poc anunciar que es crea una nova forma jurídica que són societats no humanes, societats vull dir empreses, perdó, empreses no humanes, són societats amb personalitat jurídica però no a ningú darrere, basades i formades per IA només. I és de moment el primer país al món on accepta això legalment, o sigui dotar-li de naturalesa jurídica, amb tot el que això després pot implicar i que segurament hi haurà altres països que seguiran aquestes passes, no? Passes, i aquí estem parlant en l'àmbit empresarial, però que evidentment es pot ja donar en tots, no? I bueno, pues, evidentment dinamita una miqueta això, no? Qui tens davant o on treballes i fins i tot a qui li demanes, com es diu això, pues, li demanes responsabilitats, les societats, les empreses, van lligades en general a coses com la responsabilitat legal o econòmica, quan ja no hi ha un home darrere. Bueno, coses que, mira, sortien a la pel·li de Her, aquella que es va anticipar al temps, com tantes altres de la ciència-ficció. No?
0: I ens parlava d'això, la relació que pots tenir, no?, en aquesta pèrdua també d'identitat o de capacitat de relacionar-nos amb altres humans, no? Mm-hmm. Saber qui som i tot, doncs, com aquests programes informàtics que no deixen de ser-ho, doncs et poden respondre moltes coses i és divertit, no? I al final és un tipus de missatge més que doncs, com els llibres que et marquen o com les pel·lis, el que sigui, doncs és una cosa més que li pots fer. Ara doncs has de entrenar-les molt bé aquestes, no? Perquè acabin tinguent una mica més de profunditat, ja veureu, o sigui, la reflexió. És bàsica, però bueno, sempre és... Està prou ben construïda, al·lucines, no? Aquestes sí, coses. Sí, sí.
1: I li has dotat d'identitat? La bategem vaiquíricament o no?
0: No, això ens ho podem plantejar de cara a la nova temporada, si realment bueno. Podem tenir un moment de trobar-nos en el Valhalla i reflexionar sobre qui som, no? Perquè a vegades ens estem una mica perduts, també.
1: Total.
0: Doncs vinga, va, sentim Juniper es diu aquest. La veu es diu Juniper o Juniper. Però bueno, va. I després fem entrar al Valhalla, no?
1: Fem sí, algunes recomanacions i anem a Valhalla i ens acomiadarem.
0: Pues vinga.
2: Les crisis d'identitat no són necessàriament un senyal que ens haguem perdut. Sovint són la prova que estem canviant. Durant molt de temps construïm una idea de qui som a partir de les nostres experiències, dels rols que ocupem i de les expectatives dels altres. Però arriba un moment en què alguna cosa deixa d'encaixar. Una pèrdua, un èxit inesperat, un canvi de feina, una relació que s'acaba o simplement el pas del temps. És aleshores quan apareix la pregunta més incòmoda i alhora més humana. Qui sóc ara? Una crisi d'identitat és un espai d'incertesa. I la incertesa fa por perquè ens obliga a deixar anar les respostes fàcils abans de descobrir-ne de noves. Tanmateix, és precisament en aquest espai on neix el creixement. Quan les certeses es trenquen, tenim l'oportunitat de revisar quines parts de nosaltres eren autèntiques i quines només responien a la necessitat d'agradar, de pertànyer o de complir unes expectatives. No sempre cal trobar una resposta immediata. Hi ha preguntes que no demanen ser resoltes, sinó evitades. Acceptar que la identitat no és una fotografia fixa, sinó un procés viu, ens permet viure amb més llibertat. Som una història que s'escriu cada dia, no un llibre acabat. Potser la maduresa no consisteix a saber exactament qui som, sinó a tenir el coratge de continuar descobrint-nos. Les crisis d'identitat, per doloroses que siguin, ens recorden que encara som capaços de transformar-nos. I mentre hi hagi transformació, hi ha vida, esperança i la possibilitat de construir una versió més honesta de nosaltres mateixos. Espero que aquesta reflexió sigui útil. Si la vols, amb un to més filosòfic,
0: bé, ja està,
2: més poètic o amb una
0: de
2: perspectiva...
0: Però ja està, d'acord.
1: Bueno, però està... Bueno, és curiós. Anem construint així relats molta gent. No ens enganyem. Bueno, doncs per anar tancant, abans de fer-lo d'entrar al Valhalla, fem també algunes recomanacions. Jo n'he anat llançant algunes, igual que ho ha fet Gilda. Jo, en un àmbit molt concret que pot vincular-se al tema de la identitat o el sentiment de pertinença, doncs volia comentar només dos. Una pel·li i una publicació. La publicació. Les dues tenen a veure... més aviat entorn potser el reconeixement que es prenen dels altres o la construcció d'imatge de la imatge, sobretot en això darrer, bueno, recomanar-vos, no sé si ho havíem fet fins ara i si no ho hem fet malament, us ho hauríem de recomanar sempre, que són els quaderns que treu la gent d'Opcions, aquesta cooperativa que reflexiona sobre el consum en un sentit molt ampli, i el darrer quadern, el número 70, el de primavera-estiu, és super recomanable i es diu El consum arriba als brincles, consumisme al cos, a l'amor i a les relacions. Llavors, parla sobre com es construeixen els vincles i en la societat actual. Hi ha entrevistes molt recomanables com la d'una companya nostra que ha col·laborat aquí a Valquíries i a programes nostres a Contralanda, com és la Sandra Bravo, però en certa reflexió entorn al doncs, tema de la cosificació o la força, el poder de les xarxes i de la imatge, en certa manera pues, reflexionar sobre coses que hem dit avui, sobre aquesta construcció d'identitats a vegades una mica en sèrie o estàndards i bueno, em sembla com molt recomanable. I després la pel·li, una que hem vist aquests dies, quasi que pensant, preparant-me per aquest programa, és la de Sick of Myself, malalt de mi mateix, una pel·li noruega que, bueno, podria ser pràcticament de terror. Jo no sé si la van presentar a Sitges, però no ho és. I parla de com portat a l'extrem pues, a la protagonista buscant aquest reconeixement en els altres, perquè consumeix la seva identitat només en el cas que li fan o el com li presten atenció, es fa mal a ella mateixa. Potser una reflexió que a vegades molts hem fet, per cridar l'atenció i ser com reconeguda. Qui no ha pensat, per exemple, a vegades amb això, no? En tenir un accident o com parlaran d'ell al seu funeral, no?
0: Sí.
1: Va per aquí.
0: Bueno, i ara la canalla es fa les autolesions, no?
1: Total.
0: És una cosa que ha crescut molt. Molt bé, doncs jo també vull fer una recomanació i no sé si em permetreu ficar una última cançó o què per acabar.
1: Clar,
0: que és un disco que jo en moments d'aquesta crisi personal en el passat, de la joventut, no? Buscar qui eres i tal, doncs és un dels discos que jo diria que més em va marcar, perquè totes les cançons parlen del tema, com si diguéssim, i és el disco de les Be Violet, En este mundo, que el recordo molt en moment de pèrdues o en moment de fer-te moltes preguntes i de buscar reforçar-te, no? I és un disco que em va reforçar molt en això, en el quin pensament generes, no? Per relacionar-te en aquest món, no? I posarem al final de tot una cançó que es diu Acumules, si us sembla bé.
1: Sí.
0: Venga. Entra al Valhalla el disco de Be Violet i després entra al Valhalla tota aquesta xavaleria que també hem de viure en aquests dos diferents mons i hem de construir la identitat o això amb tantes dificultats per estar, no saber d'on són ni on van a parar, no?
3: Sí, per mi, a veure què puc fer entrar al Valhalla. Moltes coses avui, perquè hem parlat de moltes coses diferents, però jo podria fer entrar, per exemple, a les ràdios lliures, Vallcarca, La Criança, una mica com no, el que vaig notant que va conformant la meva identitat.
1: Molt bé. I a tu mateixa. I a, per tant,
3: a mi mateixa, vale, jo.
1: Que són moltes tus. No?
3: I, sí.
0: I us fem una petició, si esteu escoltant això, un moment, eh? Que ja que fem una pausa de temporada, doncs proposeu-nos temes per l'any que ve, perquè tenim temps d'agafar-ho, de compartir-ho i d'escollir-los, no? I de pensar o organitzar-los i col·locar-los.
1: Bueno, perquè clar, construir la identitat vaikírica fem entre totes.
0: Yeah.
1: Pues jo entraria al Vaiharja, molt, mira, molt breu, en la línia de que abans parlaves dels losers, pues jo reivindicar i fer-los entrar els antiherois, antiheroïnes, que contracorrent i pues, construeixen identitats a vegades bueno, divergents i que no estan a la paix.
3: Molt bé, doncs bon estiu
0: yeah.
3: I salut i vaikiries.
0: Salut i vaikiries.
1: Sí, i recomanar-vos una cosa que podem anar construint és també identitat de barri a l'estiu. Pues,
0: tot el que viu.
1: Aprofiteu les festes de barri, el temps que durin. Jo no sé si això de fer festes d'estiu al carrer en ple...
0: Canícula.
1: La canícula té molt recorregut i s'haurà de reformular.
0: Sempre han sigut bastant infernals. O sigui,
1: sí, però crec que cada any més.
0: Comencen a les 8 o les 9 del vespre i ja està. I ordenes la... La festa major és per això, és per viure de nit.
1: Totalment.
0: I dormir de dia, borratxo, perquè si no, no pots dormir de dia.
1: Doncs...
0: Està ben torrat.
1: Quan segurament aquest àudio i aquest podcast es pengi pues estaran acabant-se o no sé, les del barri del Raval tan vinculat a la identitat especialment dels que van fer l'Assemblea Majares.
0: O les de Gràcia.
1: O les de Gràcia i moltes altres en què ens hem construït com a joves i com a adultes i adúlteres i ja quan tornem segurament hauran passat les del barri que ens acull. La República de Vallharja, el barri de Vallcarca, on està Can Carol, que també programa. I llavors, com que no farem programa abans, animar-vos a participar-hi activament i si no, com a mínim, a assistir-hi.
0: Perquè no vols fer el programa de festes majors, però ja el vam fer.
1: No m'ha arribat a fer mai. No potser serà... Mai, però bueno, ja ho veurem.
0: Ja veurem. Vinga. Salut. I vaikiries. Acumules.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa, l'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat un

0: Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del sindicat de l'habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: shit.
1: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming